0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.5.

0: bona manera de començar i amb energia positiva des de Ràdio Pineda. Comencem setmana, avui és dilluns 17 d'agost. Què tal, com estàs, com ho portes? Espero que continuïs gaudint de les vacances i si estàs treballant no pateixis, perquè des d'aquí, des de la ràdio, t'acompanyem amb els colors de l'estiu i amb la millor energia positiva des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Com cada dia, un plaer acompanyar-te des d'ara fins a la una del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Díguer. Comencem amb Milky, David Guetta és el Jazz The Way You Are i a més estigues molt, molt atent avui a la nostra programació perquè tenim coses molt xules, eh? A 8:45 del matí, després de la previsió del temps, avui entrevistem a les amigues i amics de gent de Pineda. Avui ens acompanyen aquí als estudis. Bé, vindrà l'Eva Rite, que és la dinamitzadora del comerç local de gent de Pineda, i també la seva presidenta, la Sònia Caro. Per què ens venen a veure? Doncs estigueu molt atents, perquè a partir d'avui començarem a sortejar ja la mega panera de la Festa Major de Pineda. Us anirem explicant com participar. De moment encara no truqueu, perquè us hem d'explicar una miqueta com va tot plegat, eh? A 8:45 del matí, amb gent de Pineda, us ho explicarem. I ja us avisarem quan podeu començar a participar, eh? Però això ho engeguem avui. Per tant, no ens perdis la pista. Continua connectat a la 94.6 de la FM. També ens pots seguir per internet escoltant la ràdio en directe al web radiopineda.cat. Atenció, avui sí que sí, eh? Comencem els sorteigs de la mega panera de la Festa Major.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Aquí ens tens, sempre per acompanyar-te amb energia positiva i també amb bona música, com aquesta amb la Pegatina. Siempre nos tienes aquí. Per cert, també farem la previsió del temps a dos.

Bona aquesta. Recuperàvem els Rolling Stones aquests minuts per arribar a un quart de nou del matí amb això que es diu Undercover of the Night. Bé, a la punt del dia et recordem que estiguis molt atent avui a la nostra programació. Avui ens venen a veure gent de Pineda. Parlarem amb Sònia Caro, presidenta del comerç local, i Eva Rite, dinamitzadora de gent de Pineda. Amb elles dues i també amb nosaltres. Bé, us explicarem com participar en els sorteig a la mega panera de la Festa Major, que a partir d'avui dilluns ja comencem a recollir participació. De seguida us explicarem com participar. Encara no truqueu. Primer volem parlar amb gent de Pineda, us explicarem una mica com ho estem preparant. I res, a partir de les 9 del matí ja obrirem línies perquè pugueu començar a participar en els sorteig de la mega panera de la Festa Major. Com diem, us explicarem tots els detalls després de la previsió del temps a partir de 8:45 del matí aquí a Ràdio Pineda. Una informació que també, juntament amb d'altres, us compartim al portal de Notícies a Pineda. I no.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Va, que són 8:45 del matí. A aquesta hora connectem ja amb Jordi Pérez, el nostre home del temps. Comencem setmana, segona quinzena d'agost. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com es presenta la setmana i també el dilluns?
1: Doncs bé, es presenta una mica més emoció perquè en els inicis seguirem patint calor i xafogó per donar i per vendre, i a final de setmana doncs ja veurem o tindrem hi ha un canvi amb cara i ulls, amb l'arribada doncs d'aires més frescos atlàntics, escombraran aquesta massa càlida que ens està arrossegant setmanes i setmanes, i apareixeran doncs el ruixat i les tempestes, no només zones interiors, sinó que poden afectar la costa. Però això estem parlant de final de setmana, i s'haurà d'anar seguint actualitzant dia a dia, com fem aquí doncs de dilluns a divendres, per no perdre's detalls, per si hi ha modificacions en aquest pronòstic, que els hi hem dit així a grosso modo per tota la setmana, que no és fàcil. I bé, Olga i oients, amb un cap de setmana d'estiu 100%, la calor i la xafogó intensa, sí, és veritat que hi va haver un alivi tèrmic, però divendres, quin divendres van passar? Buah, el sol, la xafogó sufocant, les temperatures de més de 40 graus en zones interiors de Catalunya, era un forn. O sigui que dijous, divendres va ser doncs els dos dies més càlids del que portem d'agost, i dissabte, diumenge, aquest alivi tèrmic més marcat en zones interiors, on menys s'ha notat a la costa, algun grauet sí que l'hem perdut, però com que estem voltats sempre als 30 graus i humitats altes, doncs poc s'ha notat a la costa. Però en canvi, en zones interiors, des del UEU, que sí, 2, 3, 4 graus respecte a dijous, divendres, perquè la calor segueix apretant de valent. Dissabte, aquest ruixat, aquestes tempestes en zones interiors, a la costa vam quedar al marge, tal com estava previst. Diumenge, a la previsió els hi deia més inestabilitat cap a l'interior restringida, però va haver un augment de la inestabilitat degut, bé, a vegades factors que se'ns escapen i que, bé, s'ha d'anar actualitzant, com diem sempre, cada dia. Algun ruixat, alguna tempesta ben a prop d'aquí, de l'Alt Maresme, Santa Coloma de Farners, zones de seny, arbúcies, xàfecs intensos, calamarsa, pedra en alguns indrets, allà on descarreguen ho fan amb força. No és a tot arreu. Les tempestes aquests dies, si s'hi fixen, van a tall de ganivet per poblacions concretes. No es pot precisar on cauran, però a vegades dius la zona, però no és general. Estan caient, però allà on cauen deixen l'aiguat monumental. Mirin ahir a Montblanc, tota aquella zona, també una tempesta estàtica, 50-60 litres. Aquí a Girona, ahir també 30-40 litres amb un bon aiguat. En fi, que va per barris i bé, és lo típic de les tempestes. Aquí a casa nostra, doncs hem tingut sol, a vegades a la tarda núvols prims, la mar ha estat com un plat, pràcticament, està calenta, més no poder, avui toca medir-la, a veure si estem 29-30, creiem que sí, alguna medusa d'ou fregit que també se'n veuen, però no fan res, pobretes. I bé, ens llevem amb una mínima de 23 graus, domini del sol avui, tenim sol, 4 pinzellades de núvols prims, també veiem 4 estels de condensació dels avions. Bé, tenim una dana al sud-oest peninsular, s'ha desplaçat doncs cap al golf de Cadis, encara lleuger, avui dilluns, lleugeres condicions a la inestabilitat, tant pel que fa a les humitats, capes mitges baixes, i també una miqueta d'aire fred en alçada. Brises marines, de mar cap a terra, doncs ens fa pensar que encara hi pot haver avui una mica d'inestabilitat. De moment no, domini del sol avui fins a migdia aproximadament. A partir de llavors, durant la tarda i al vespre, creixeran nuvolades a l'interior de Girona, nord de Barcelona, tot el que és serra transversal, la zona del Montseny, i en aquests sectors doncs les nuvolades es poden desenvolupar i donar algun ruixat a una tempesta. Per tant, estarem atents perquè a la tarda vespre, mirant cap al Montnegre, doncs ens acarregarà el cel. Podem sentir 4 trons, com va passar ahir, perquè ahir va quedar bastant ennegrit i se sentien alguns trons, però no van progressar. I tindrem doncs algun xàfec o una tempesta cap a les rodalies, per exemple, del Montseny, que poden treure el nas i avançar cap al Montnegre. Difícilment arribin a la costa. El pronòstic és que no han d'arribar, però estem atents perquè estan aquí al costat i a vegades podrien avançar i donar doncs 4 gotes a un petit ruixadet. Però en principi ha de quedar restringida la màxima sarau cap a les rodalies, per exemple, del Montseny i, com dèiem, serra transversal. A la resta, doncs, a la tarda augmentaran aquests núvols de tipus alt i mitjà, que deixaran doncs segurament una tarda vespre doncs força nuvolada, que és fruit precisament de les restes dels ruixats tronades que hi haurà cap a zones interiors. Res a veure amb la inestabilitat de dissabte i diumenge. Serà tot molt més localitzada, menys importants, però bé, allà on aparegui, ja saben, la tempesta pot donar doncs un bon aiguat i un bon xàfec, i refrescada, perquè ahir on van haver aquests xàfecs, la temperatura es va desplomar 7, 8, 10, 12 graus respecte abans de la tempesta, o sigui que allà on descarrega hi ha una refrescada contundent. Ah, bé, que així transitarà temperatures sense gaire canvis. De nou tornem a repetir els valors d'ahir, de nou màximes de 30 graus, calor i xafogó, i a la resta de Catalunya ascensos tèrmics, 1, 2, 3 graus. O sigui, fixin-se si va fer calor ahir, cap a Ponent, que van arribar 35, 36, doncs pugen avui 1, 2, 3 graus, O sigui que déu-n'hi-do com li costa aquest agost, que poc li costa, bàsicament, a fer enfilar els termòmetres. Doncs avui pujaran sobretot cap a Ponent i en alguna raconada interior. Aquí la costa, en principi, doncs, sense canvis. La mar estarà tranquil·la, com un plat, ben bé fins al migdia. A la tarda pot entrar una mica de brisa, de sud, però bé, molt tranquil·la. Un atxa inferior al mig metre d'alçada. Ara està com un plat, com una bassa d'oli. Demà som dimarts i demà tindrem un dia de sol. Pot aparèixer alguns núvols baixos en zones de costa, costa de Tarragona i costa de Barcelona. Podien anar trencant amb el pas de les hores i donar pas doncs, un dia assolellat, però podrien aparèixer alguns intervals de núvols baixos fruit de les elevades humitats ambientals, bàsicament a la costa. En zones interiors, en principi, dominaria el sol. Demà, temperatures en el conjunt de Catalunya sense canvis, o sigui que la calor serà ben intensa i la xafogor serà sufocant en zones litorals. Demà els vents seran fluixos, de bon dematí, la mar estarà com un plat, però a partir del migdia tarda entrarà una mica de vent de sud, es podria reforçar una mica respecte avui. Demà la brisa de migjorn, bàsicament, doncs, podria bufar amb més força en hores de la tarda, i podria agitar una miqueta marejol, l'estat marítim aquí a la costa del Maresme, però bé, sense més conseqüències. Difícilment demà veiem ruixats, si n'hi ha algun, potser cap a la zona del Pirineu, però demà disminueix molt la inestabilitat. Dimecres, dia de sol, de calor, atenció dimecres, perquè hi ha un pic de calor, hi ha la massa càlida que tenim aquests dies, sembla que revifa, podríem dir-ho, com si no en tinguéssim prou, revifa, i llavors ens fa pensar que doncs, el conjunt de Catalunya poden pujar 1, 2, 3 graus les màximes, o sigui, si està fent calor, i ho farà avui i demà, doncs dimecres notarem més calor, més xafogó en el conjunt de Catalunya. Algun ruixat a l'àrea del Pirineu aïllat podria aparèixer, la resta no n'esperem. Vents fluixos i la mar estarà tranquil·la i en principi, doncs això, a passar una bona calorada dimecres. Dijous, símptomes ja de canvi de temps, tindrem, doncs, la calor es manté ben intensa, podrien aparèixer més ruixats cap a l'àrea del Pirineu, fora d'aquest sector, a priori no n'esperem. Els vents de Garbí cap al mar d'Alboran, mar Balears, podrien començar a reforçar i la mar començar-se a agitar a partir de dijous a últimes hores. Degut a què? Doncs des de l'Atlàntic, recordin que tenim una dana des de fa aquest cap de setmana cap al golf de Cadis. Doncs a partir de dijous i vendres, una nova ondulació dels vents en altura en l'Atlàntic avançarà cap a la península Ibèrica i absorbirà aquesta dana del golf de Cadis i la farà avançar, la farà creuar cap a la península Ibèrica de Ponent a Llevant i podria doncs acabar doncs arribant al Mediterrani Occidental. O sigui, fixin-se quin engranatge tot plegat. Doncs bé, aquest aire fred que arribaria des de l'Atlàntic absorbint, com diem, aquesta dana del golf de Cadis, doncs sembla que ens podria creuar al llarg de divendres i el proper cap de setmana. I això faria doncs que bé, que el ruixar, les tempestes, la inestabilitat anés a més, s'estendés per moltes zones, sobretot el quadrant nord-est peninsular i entorn del mar Balear, i també a la vegada fer baixar la temperatura, hi hauria una refrescada més cara i ulls, perquè no n'hem tingut aquest estiu, i sembla doncs això, que tinguem una refrescada perquè entrarien masses més fresques i aquesta massa càlida seria desplaçada cap al Mediterrani central i nord d'Àfrica. Tindríem un alivi clarament tèrmic i ho notaríem pràcticament tota la península Ibèrica. Per tant, aquest és el resum. Oients, a passar calor i xafogor intensa fins dijous, ben bé, bona mar, algun ruixat, alguna tornada aïllada avui dilluns, dimarts, dimecres disminueix, però expectants i atents a les previsions pel proper cap de setmana a partir de divendres, perquè podria arribar un canvi important amb ruixats i tempestes força generals, coincidint amb moltes festes majors, no només aquí Pineda i Malgrat i Tordera, sinó arreu de Catalunya, s'ho poden imaginar, que a finals d'agost hi ha un farciment de festes majors i, per tant, atents a les previsions perquè podien doncs, portar doncs, conseqüències amb actes a l'aire lliure. Per tant, que no s'ho perdin, que vagin seguint les actualitzacions. No es pot fer previsions a 6-7 dies, s'ha d'anar actualitzant les previsions meteorològiques per anar concretant i anar al detall. Déu-me, això és tot, Olga Guillens.
0: Déu-n'hi-do, i veiem una mica de llum al final d'aquest túnel tan càlid, amb tanta calor i amb tanta xafogó, tant de bo que de cara al cap de setmana refresqui el temps. És veritat que hi ha moltes festes majors, Tordera estan acostumats també que els hi plogui, però vaja, espatlla una mica la cosa, Jordi?
1: Sí, sí, a mi a Tordera...
0: Estan acostumats. Si no, no plou Tordera... per la festa major, és que... És que...
1: Tordera i la de la Magrat Tordera Pineda, sí, sí. Un dia o altre els hi fa el xaf, aviam, a veure aquest agost què passarà, de moment, dijous, tranquil·litat, insistim, tret d'algun ruixat, alguna tempesta, sobretot avui dilluns, aïllada, ben a prop d'aquí, i a partir de llavors pues, esperem a veure aquest canvi de temps, perquè, clar, malvadament, podria coincidir, ja ho veuen, amb aquest cap de setmana, i ja veuen aquest cap de setmana les festes majors que hi podria haver, i, per tant, podria alterar. Per tant,
0: de fet, a Pineda, Jordi, ara estava mirant l'agenda, que cap de setmana a Pineda tenim partits de l'Aquahotel Cap Pineda, que jugarà divendres, dissabte i diumenge al camp de futbol municipal de Can Xaubet, i vaja, hi han cosetes
1: tot, tot el que es faci a l'acte lliure a partir de divendres i tal, diumenge podia quedar doncs, a la mercè del que acabin fent, perquè hi ha el canvi de temps, coincideix pel cap de setmana i per tant, només podem dir que han de seguir les previsions perquè la inestabilitat que pugui venir ja s'ho poden imaginar que aquesta època ve acompanyada de tempestes i per tant podien aparèixer no només en zones interiors que ho estan fent aquests dies, sinó que en aquest canvi podien arribar clarament en zones de costa, que d'altra banda és normal en una segona quinzena del mes d'agost.
0: Sí, sí, ho anirem...
1: Cada dia ho anem dient, ho comentarem.
0: Així ho farem, cada dia en aquest espai del temps a 2:15 del matí. Jordi, que vagi bé, bona setmana.
1: Igualment, molt bona setmana.
0: Vinga, va, fins demà.
1: I a seguir actualitzant la meteo.
0: Previsió del temps amb Jordi Pérez ens deixa gairebé a 3:15 del matí. De seguida parlem amb Sònia Caro, presidenta Gent de Pineda, i també amb l'Eva Rite, dinamitzadora del comerç local. Amb elles us expliquem tots els detalls de la megapanera de la Festa Major.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: S'acosta la Festa Major i gent de Pineda i Ràdio Pineda ja tenim a punt el gran sorteig d'aquest estiu. Torna la mega panera de la Festa Major i avui us expliquem tots els detalls amb la presidenta de gent de Pineda, Sònia Caro. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I saludem també a la Eva Riter, dinamitzadora del comerç local. També bon dia, Eva.
2: Bon dia.
0: Bé, a ple estiu, a tocar de la Festa Major de Pineda, com no podia ser d'una altra forma, engeguem el sorteig de la mega panera de la Festa Major. Jo anava comptant quants anys portem amb aquest sorteig. Portem ja 5 anys. Aquest any l'hem fet grossa, molt, molt grossa.
2: Molt, molt grossa, sí. Jo crec que ara dèiem que és l'any que més participants tenim, els nostres associats s'han animat molt. Jo crec que també és una cosa que ja veiem molt consolidada, no? I que la gent s'espera i llavors hi ha ganes tant de participar com a establiment i fer-la grossa com de trucar i poder guanyar aquest superpremi.
0: No és fàcil consolidar sortejos i menys per ràdio, però sí que és veritat que el sorteig de la mega panera de la Festa Major, Sònia, el vam començar amb unes pretensions molt, molt humils per celebrar la Festa Major de Pineda implicant el comerç local. Clar, fins a dia d'avui, una mica, quin és el balanç?
1: Bueno, jo crec que el balanç és molt positiu. Si us fixeu, en 5 anys ara mateix tenim 50 participants associats. Crec que els associats de gent de Pineda, els comerços, els restaurants i serveis, han consolidat aquest la meva panera, crec que és part de la Festa Major de Pineda i tothom ho espera. Jo crec que ja és algo que s'espera tothom per Festa Major, que ja és un dels punts, no?, de la nostra festa. Compteu que els comerços que participen, els nostres associats, fan aquest esforç donant aquests regals i de més per això, no?, per fer poble, perquè la gent vingui, gaudeixi de Pineda, vingui a visitar-los. Pues per Festa Major us convidem a tots a anar a dinar, a sopar, a gaudir del poble, comprar vos una rupeta així, unes sabatetes per i posar-vos més maques, no? Ben macos també, o sigui, jo crec que està és un esforç per el comerç de Pineda, és part de Pineda. Jo crec que els comerços de Pineda, restaurants i tot, fa que Pineda tingui vida. I aquesta vida, la podem gaudir tothom i sobretot a l'estiu. Llavors, tenim que valorar l'esforç de tots els comerciants i us animem a gaudir d'aquesta Festa Major amb tots ells.
0: El sorteig de la mega panera posa en valor i també posa cara, als establiments de Pineda que estan adherits al comerç local, amb

0: Mèdiques, ulleres...
1: És magnífic tot el que tenim, perquè, per exemple, on hi ha la Clínica Dental Company, que ens torna a regalar el blanquejament dental, tenim...
0: menús per anar a dinar, per anar a sopar, a diferents restaurants...
1: Tenim també 4 ulleres, o sigui, de sol, són sí. magnífics, o sigui...
2: Ulleres de les bones.
1: De les bones, de les bones. De les bones. Sí, sí. Bueno, és que realment a Pineda tenim, tenim comerç de qualitat i els comerços que pertanyen a l'Associació de Comerciants són comerç amb valor, comerç de qualitat. No? I llavors els productes que hi ha a la meva Pineda són de qualitat.
0: Sí,
1: tenim
0: sí.
1: també...
0: Els regals.
1: Sí. Tenim també, per exemple, per fer mariscada, paelles... Bueno, per gaudir, no? Aquesta festa major amb la família, amb els
0: total,
1: amics.
0: Per
1: tenim
0: fer una
1: per posar-nos ben guapos, sí, també. Tant sí, per homes com per dones, eh? N'hi ha per tothom, o sigui, per tota la família, amics i per totes les edats. I també hi ha llibres...
0: Llibres... per fer una bona compra de fruita i verdura, sí, que això també. Sempre va bé.
1: Algun dolç, també...
0: Què més?
2: Pastisseries, sí. panaderies que també han participat,
1: sí, sí.
2: no?
1: Sí, és que el bo que aquest any la passem...
2: Bueno,
1: tot el any, no? Però anem completant cada any més i cada any completem amb tot tipus de lots de productes.
0: La gent s'anima, sí.
1: S'anima. I cada vegada... És que no, s'ha quedat consolidat aquesta mega panera i els nostres comerciants cada vegada sumen més, són més... Bueno...
2: I que des d'aquí volem agrair també a tots l'esforç que fan també els comerços que han participat en la construcció d'aquesta mega panera, perquè hem de dir i recordar a tothom que un sol guanyador o guanyadora s'emportarà tots aquests regals a la mega panera de la Festa Major. Aquest any hem doblat preu de valoració d'aquesta mega panera i també, òbviament, els comerços que estan participant per poder regalar aquesta mega panera. En quant està valorada?
0: Doncs està valorada en 3.000 euros aquest any. 3.000 euros. Jo penso que la gent que participi ja pot anar fent espai a casa, perquè 3.000 euros sumen molts productes i molts vals, regals i molts lots i tot això que hem dit, no? Llavors necessitarem bastant espai a casa, la persona que la guanyi.
2: Doncs va, ara necessitem fer la crida perquè tothom s'animi a participar. Recordem, la campanya per poder participar en el sorteig comença aquest mateix dilluns, dia 17, l'allargarem fins al dia 23 d'agost. Això vol dir que fins diumenge teniu tota la setmana per participar. I què és el que demanem?
1: Home. Bueno, que participeu tothom.
2: Que participi tothom.
1: Ja esteu trucant a la ràdio, enviant whatsapps amb veu, felicitant la Festa Major a tots els minadencs i a tothom. I, bueno, i convidar també a que vingui tothom a Pineda a gaudir de la nostra Festa Major.
0: Hem de generar aquest estat d'ànim de la Festa Major, aquesta alegria, i la millor manera, no?, doncs és també desvirtualitzar una mica i en comptes de tanta butlleta i tant d'Instagram, doncs trucar i posar veu als nostres veïns, les nostres veïnes i totes aquestes persones que trucaran i enviaran notes de veu per felicitar-nos a tots la Festa Major i per trobar-nos gaudint-la, doncs, pels nostres carrers.
2: Doncs podeu trucar de dilluns a dissabte en horari de matí, de 9 del matí a 1 del migdia, 93-767-1919, és el telèfon de Ràdio Pineda, us atendrem. Algunes d'aquestes trucades les passarem en directe durant la programació de Ràdio Pineda els matins, de dilluns a dissabte, felicitant la Festa Major, qui vosaltres vulgueu, o també teniu l'opció de fer un missatge de veu perquè us volem sentir. Aquesta és l'únic que demanem, ha de ser un missatge de veu, no pot ser un missatge escrit, ha de ser missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 686054604. Feliciteu la Festa Major a qui vosaltres vulgueu, ho podeu fer en qualsevol moment del dia, de dilluns a diumenge, i el dilluns al matí venim a primeríssima hora aquí a la ràdio, acabem de recollir els darrers missatges que ens arribin de diumenge i el sorteig el farem dilluns que ve, dia 24, a 9:45 del matí, en directe a Ràdio Pineda. Per tant, us animem a participar, a trucar, a enviar un missatge de veu. També ho explicarem al portal de notícies de Pineda, radiopineda.cat, i també a xarxes. Ho publicarem, us animarem a que participeu perquè us pugueu endur aquest regal, regalàs la mega panera de la Festa Major, gràcies a gent de Pineda i també, doncs, a Ràdio Pineda. Jo crec que ho hem dit tot, només hem d'esperar que la gent truqui i participi.
0: Participi molt.
1: I... Us convidem a participar, bueno, això, no?, a gaudir de Pineda, aprofiteu per posar veu i, bueno, i felicitar la Festa Major a tothom. I res, podem portar aquest super mega panera, jo crec que és el millor de la Festa Major, per mi.
0: Sí.

0: Doncs una mica això. Molt bona festa major a tothom. Des d'aquí comencem felicitant-vos a vosaltres, a tots els pinedencs i pinedenques, oients de Ràdio Pineda. Des de Gent de Pineda us desitgem una festa major meravellosa, plena de bosses a les mans, d'àpats amb família i amics, i de Pineda, de molta Pineda.
1: Doncs us agraeixo moltíssim que aquest any Gent de Pineda hagi tornat a confiar en Ràdio Pineda. Això durant l'any ja treballem de forma conjunta en moltes propostes, però aquest sí que és un regal estrella, no? Aquest sí que és el moment de la Festa Major de Pineda on realment doncs volem posar en valor a través d'aquest sorteig doncs tota la feina, l'esforç, dedicació dels qui teniu un negoci a Pineda, dels qui formeu part de Gent de Pineda per poder tenir aquesta mega panera i sortejar-la durant aquests dies de Festa Major. Per tant, moltíssimes gràcies a la Sònia Caro, presidenta de Gent de Pineda. Gràcies, Sònia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també a l'Eva Rite, de Dinamitzadora del Comerç Local. També gràcies, Eva.
0: Gràcies.
1: Escolteu, bona Festa Major. Estarem en contacte aquests dies.
2: I tant, ens veurem pel poble.
1: Ens veurem pel poble, ens anirem comunicant per xarxes amb tota la participació que anem rebent. Tot això també ens anem comunicant de forma interna, i el dilluns dia 24 us espero aquí a la ràdio,
0: aquí
1: a 2:15 del matí. Farem el sorteig en directe i trucarem el guanyador o guanyadora
2: en directe
1: en el moment en què ens generi l'aplicació doncs el número guanyador o la persona guanyadora. El trucarem en directe. Això sempre és molt emocionant, no?
0: Ànims a participar tothom.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Bon estiu.

0: Són les 9. Notícies.
1: La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes. Està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda. Tot plegat forma part del projecte Eurovelo. Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a venir de viatge a Catalunya ni al conjunt d'Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que un 15% menys de visitants per les temperatures que han estat molt altes aquest estiu. Aquests turistes asseguren que buscaran destinacions més al nord i una mica més fresques. Tordera està entre les estacions que Adif vol arreglar amb un nou pla d'actuacions ferroviàries. Encara no s'ha concretat ni el pressupost ni el seu calendari d'execució. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i 7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar el concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Nothing Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies de calor i xafogor intensa, ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que, en aquesta ocasió sí, afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música i començant ja aquest sorteig. Per tant, línies obertes fins a la una del migdia perquè participeu en el sorteig de la Mega Panera de la Festa Major.

0: cantant amb gala Freed from Desire. I ja que parlem de desitjos, bé, per si t'acabes d'incorporar a la ràdio, això és Ràdio Pineda i sàpigues que amb gent de Pineda ja estem sortejant la mega panera de la Festa Major. Valoraven 3.000 euros, ja us podeu imaginar la de regals que hi ha, amb 50 establiments adherits a gent de Pineda. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a les botigues associades que han col·laborat cedint regals per aquesta mega panera de la Festa Major. Què has de fer per participar? Molt fàcil. Mira, un missatge com aquest, per exemple.
1: Hola, bon dia, som Maria. I, bueno, desitjar bona Festa Major a tots vosaltres, a gent de Pineda i a tota la població. El truco per participar a la panera, que mai m'ha tocat. Bueno, porto tres anys visquent aquí i sempre he tocat molt i res, a veure si aquest any tinc sort. Molt bon dia i gràcies.
0: Gràcies a tu, Maria, per participar i felicitats, que aquest cap de setmana ha sigut la Mare de Déu d'agost. A totes les Maries, Mireies, bé, us felicitem, Maria, t'apuntem pel sorteig. Ja comencem a rebre més missatges de veu al 686054604 a través del WhatsApp de Ràdio Pineda. Teniu tot el dia i tota la nit per anar participant. Si decidiu trucar a Ràdio Pineda, felicitar la Festa Major que vosaltres vulgueu, ho podeu fer cada dia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. 9-3-16-17-19-19. Algunes d'aquestes trucades també les passarem en directe per escoltar-vos. És que, de fet, és això, us volem sentir i que la gent a qui feliciteu també us escoltin. Per tant, us animem a participar, a felicitar la Festa Major a qui vosaltres vulgueu i entreu en el sorteig de la mega panera de la Festa Major. El sorteig, us ho recordo, ho farem dilluns de la setmana que ve, dia 24, a 9:45 del matí, en directe a Ràdio Pineda. Energia positiva des d'aquí, amb els colors de l'estiu i amb la mega panera de la Festa Major que només la regalem aquí a Ràdio Pineda.

per la festa major de Pineda i també la festa jove, que ja t'avanço que Banda Neon els tindrem a Pineda el dia 29 d'agost en concert a la festa jove. Avui trec a ballar els passos prohibits. I això ens va molt bé també per recordar-te que estem sortejant la mega panera de la Festa Major aquí a Ràdio Pineda amb gent de Pineda. Esperem les teves trucades fins a la una del migdia, 93-767-1919, o un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp de la ràdio.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Ja tenim a punt la Mega Panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la Mega Panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de Gent de Pineda.
6: És Festa Major!
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
7: 94.6 FM. Energia.

0: Matí de dilluns, 17 d'agost, inici de setmana, però ens resistim encara amb ritmes com aquest que ens recorda que venim d'un cap de setmana també xulo. De Colors amb Italo Disco. Bé, et recordo que estem sortejant la mega panera de la Festa Major, valorada, atenció, en 3.000 euros, gràcies a les botigues associades al comerç local, la gent de Pineda, que han cedit regals per aquesta mega panera de la Festa Major. Fins a la una del migdia podeu anar trucant aquí a la ràdio, 937171919, o enviar un missatge de veu felicitant la Festa Major, qui vosaltres vulgueu, al WhatsApp de la ràdio, 686054604.
1: Hola, Pineda, bon dia a tothom i feliç Festa Major.

0: Són les 10. Notícies.
1: La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes. Està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda. Tot plegat forma part del projecte Eurovelo. Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a venir de viatge a Catalunya ni al conjunt d'Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que un 15% menys de visitants per les temperatures que han estat molt altes aquest estiu. Aquests turistes asseguren que buscaran destinacions més al nord i una mica més fresques. Tordera està entre les estacions que Adif vol arreglar amb un nou pla d'actuacions ferroviàries. Encara no s'ha concretat ni el pressupost ni el seu calendari d'execució. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i 7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar el concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Nothing Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies de calor i xafogor intensa, ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que en aquesta ocasió sí afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: matí d'avui dilluns, 17 d'agost, això és Ràdio Pineda, i un dia més t'agraïm i t'agraeixo que estiguis al meu costat un matí més, i si t'acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvinguda. Bé, aquí a Pineda estem comptant els dies per la Festa Major. Ràdio Pineda i gent de Pineda ja ho estem celebrant, sortejant la mega panera de la Festa Major. Tu també pots participar enviant un missatge de veu felicitant la Festa Major a qui tu vulguis al WhatsApp de la ràdio, 686-054604.
1: Bon dia, sóc Cristina i felicito la Festa Major a tota la meva família, un petonet.
0: Gràcies, Cristina. T'apuntem pel sorteig i recorda que pots enviar missatges de veu al WhatsApp de la ràdio felicitant la Festa Major. Ha de ser missatge de veu i recordeu que no podeu participar si el feu per escrit. Ha de ser missatge de veu perquè, home, us volem sentir, tenim ganes d'escoltar-vos. O si t'animes, fins a la una del migdia pots trucar aquí a la ràdio, 937671919.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
5: És Festa Major!
6: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Per participar, truca a la ràdio 937171919. Felicita la festa major, qui tu vulguis. Algunes d'aquestes trucades les passarem en directe. Tens temps fins dissabte. Ens pots trucar durant el matí de 9 a 1. O, si ho prefereixes, un missatge de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda, com ha fet l'Anna.
1: Bon dia. Volem desitjar una magnífica festa major a tota la gent de Pineda, en especial a les nostres tequifreses, per poder gaudir de molts moments a plaça, ball i festa. Feliç festa major.
0: Gràcies, Anna. Ara tenim curiositat, qui són les tiquifreses. Doncs va, apuntada, i és això, doncs, que aneu felicitant la festa major a qui vosaltres vulgueu. I recordeu que dilluns de la setmana que ve, dia 24, a 9:45 del matí, sortejarem en directe la mega panera de la festa major, valorada en 3.000 euros. Recordeu, són 50 establiments adherits a gent de Pineda que han cedit regals per aquesta mega panera de festa major. Truca i participa.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 11. Notícies.
1: La nova estació de servei per a bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes, està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda, tot plegat forma part del projecte Eurovelo. Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a venir de viatge a Catalunya ni al conjunt d'Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que un 15% menys de visitants per les temperatures que han estat molt altes aquest estiu. Aquests turistes asseguren que buscaran destinacions més al nord i una mica més fresques. Tordera està entre les estacions que Adif vol arreglar amb un nou pla d'actuacions ferroviàries. Encara no s'ha concretat ni el pressupost ni el seu calendari d'execució. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i 7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar el concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Notting Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies de calor i xafogor intensa, ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que, en aquesta ocasió sí, afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.

Juntes són més fortes, Madonna i Sabrina Carpenter. Entre elles refusen totalment a la crítica i aquests comentaris negatius i també la pressió constant que totes dues, doncs bé, a ull públic viuen també bé per formar part de ser personatges públics. A més, també una cançó que ens parla d'integritat i alegria i a més, doncs, d'aprofitar el moment, de ballar, de passar-s'ho bé. És aquest Bring Your Love de Madonna amb Sabrina Carpenter. Així comencem, nou bloc de música, la sintonia de Ràdio Pineda amb energia positiva i amb els colors de l'estiu sonant per tu des de la ràdio.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
2: És Festa Major!
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 12. Notícies.
1: Milers de turistes internacionals no voldran tornar a Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu cap a un 15% menys d'aquests visitants que han vingut aquest any, sobretot per les temperatures tan altes que hem tingut aquest estiu. Asseguren que buscaran destinacions més al nord o que siguin més fresques. La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per a mòbil. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable al carrer Església de Pineda. Es vol incrementar la seguretat dels usuaris. Tot això s'emmarca dins el projecte Maresme Eurovelo 8 que impulsa el Consell Comarcal del Maresme. Tordera està entre les estacions on Adif vol fer noves actuacions ferroviàries de millora. Si vol fer una nova via d'apartat, segons sabut, hi haurà una vintena d'estacions on s'hi faran millores. Com diem, una d'aquestes és la de Tordera. I la protectora d'animals de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i també la falta de responsabilitat aquest estiu. Asseguren que tenen entre 5 i 7 avisos diaris, una pressió que es tradueix en una saturació de les instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la Festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda. La rumba també va aparèixer a la plaça nova de Poblenou. Una tarda de bon ritme, bon ambient, al vespre amb set de rumba. I també destaquem que va actuar El Último Tributo. Va portar els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. I de l'àmbit del teatre també destaquem que s'ha tornat a posar en escena el musical Nothing Hill a la Sala Gran del Centre Cultural. Ja ha superat els 1.700 espectadors. Val a dir que es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana, tant dissabte com diumenge. La cursa de trastos tornarà per la Festa Major de Pineda. Ja podeu preparar el vostre trasto. Hi haurà premis, creativitat i molta diversió. L'activitat l'organitza el CAU de Pineda. Anima a grans i petits a fer el seu propi trasto sobre rodes i participar en aquesta competició. La imaginació és tan important com la velocitat. Es farà, com diem, per la Festa Major, concretament el dia 28 d'agost a Camp Morer. També destaquem que el malgratenc Unai Hernández fitxa pel Girona per ajudar a l'equip a buscar l'ascens a primera. Té només 21 anys i torna a ser doncs, el club que el va formar amb l'objectiu de rellençar la seva trajectòria. El seu objectiu, sobretot, és ajudar el Girona a tornar a la primera divisió. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Ja podeu participar a Ràdio Pineda, trobareu les bases avui a radiopineda.cat. Val a dir, doncs, que la rifa es farà la setmana que ve a la nostra emissora. Dia, novament, de calor i de xafogor intensa, però bàsicament fins dijous, perquè a partir d'aquell dia ja tindrem alguns canvis que poden ser importants, sobretot de cara al cap de setmana. Però, com diem, fins dijous, sol, calor, algunes nuvolades a la tarda, però bon temps en conjunt. Però, insistim, a partir de divendres arriba un canvi de temps que pot afectar tota la península ibèrica. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Nou èxit d'Alejandro Sanz amb les guapes per seguir amb bona música amb els colors de l'estiu, amb energia positiva des de Ràdio Pineda avui dilluns, que la setmana comença amb bones notícies, sortejant aquesta mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Fins a la una ens pots trucar aquí a la ràdio o enviar un missatge de veu. Ràdio Pineda. Ja ho saps, felicita la Festa Major a qui tu vulguis. Fins a la una del migdia, encara t'estic esperant. 937171919 o també pot ser un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 686054604.

0: d'estiu no n'hi ha per menys, perquè sonen molt bé, ens agraden molt. I aquesta és la cançó d'èxit d'aquest estiu 2026 de Naina amb Pecat Original. Bé, i de cosetes importants també, recordeu que fins a la una del migdia cada dia ens podeu trucar per felicitar la Festa Major a qui vosaltres vulgueu i entrant als sorteig a la mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Per tant, fins a la una, 9-3-7-6-7-19-19, o també ens podeu fer un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio al 686-05-4604, com ha fet el Vicenç.
1: Bon dia, Ràdio Pineda. Vull desitjar una bona festa major a tota la gent de Pineda, amb salut i amb civisme. Fins ara.
0: Gràcies, Vicenç. T'apuntem també pel sorteig. Aneu enviant els vostres missatges de veu. Recordeu, no acceptarem missatges escrits. Aquí la gràcia és sentir-vos. Volem escoltar-vos i que tingueu l'oportunitat que la gent a qui feliciteu la Festa Major també us puguin escoltar per la ràdio. No. Per tant, 9-3-7-6-7-19-19, missatge de veu al WhatsApp 686-05-4604 i la mega panera de la Festa Major pot ser teva.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Una vegada més, donar les gràcies a les botigues associades a Agenda Pineda que han cedit també els regals per aquesta mega panera de la Festa Major. 50 establiments que han participat i, per tant, us podeu imaginar la de regals que hi ha abans, que hi ha pernils també, eh? A més, hi ha productes de cosmètica, productes d'alimentació, vals de descompte, vaja, hi ha moltes coses. Truca'ns, 93-767-1919.

Aquest va ser un gran èxit de John Secada, versió amb Bernie Williams, al Just Another Day, un altre dia sense veure's. Avui és dilluns, però van passant els dies ràpid. Ho dic perquè aneu trucant si voleu guanyar aquesta mega panera de la Festa Major. Hi ha premis molt, molt xulos que us poden arreglar la Festa Major d'aquest any. Per tant, fins a la una del migdia, que després ens truqueu més tard. No, fins a la una del migdia podeu anar trucant o teniu el WhatsApp de la ràdio, que aquí sí que podeu enviar el missatge de veu a qualsevol moment.

0: 19-19 és el bitllet d'anada, un dels dos bitllets d'anada, aprofitant la cançó que estem sentint de setembre, perquè puguis aconseguir la megapanera de la Festa Major. Us estem demanant que ens truqueu aquí a la ràdio, 937171919. Feliciteu la Festa Major a qui vosaltres vulgueu, o també teniu el WhatsApp de Ràdio Pineda, també per fer-ho, en aquest cas, doncs, a qualsevol moment del dia que us vagi bé, podeu participar gravant el vostre missatge de veu, perquè us volem sentir per participar. I mira, tenim una trucada, anem rebent trucades aquest matí, i aquesta sí que ens vol passar en directe. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hola, qui ets?
1: Soy l'Antonio.
0: Hola, Antonio, des d'on ens truques?
1: Pues d'aquí, des de Pineda.
0: Des de Pineda, doncs va, qui vols felicitar la Festa Major?
1: Pues mira, volia felicitar la meva dona, els meus fills i el meu company de treball.
0: Molt bé. Estàs treballant ara o de vacances?
1: Ah, estic de vacances.
0: Ah, estàs de vacances. Ah, mira, doncs sí. Millor encara, no?
1: Sí.
0: De què treballes, Antonio, si t'ho puc preguntar?
1: Sí, en una benzinera.
0: En una benzinera. Doncs res, disfrutar de les vacances i sí, que hi hagi molta sort per la megapanera.
1: Ah, doncs moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Antonio, no pengis.
1: Vinga.
0: Doncs si voleu fer com l'Antonio, trucant en directe aquí a la ràdio, 937171919, algunes d'aquestes trucades, les que vulgueu, perquè no obligarem a ningú, podeu passar en directe, feu la felicitació i us apuntem pel sorteig, i si no, doncs, com us dic, a través del WhatsApp de la ràdio, 686054604, per entrar en el sorteig de la megapanera de la Festa Major.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
4: Un estiu ple de colors i ple d'oients que ens estimem i que ens agrada molt que ens truqueu, com és el cas de la Carmen, que em deia no em passis en directe i al final s'ha animat. Carmen, bon dia.
5: Bon dia, Olga.
4: Com estàs?
5: Mira, bastant bé, una mica de coixa, però bastant bé.
4: Bueno, i passant calor, no?
5: Home, sí, però com que no puc fer res, estic bastant bé.
4: Molt bé, Carmen, trucaves per felicitar la Festa Major.
5: Sí, per tothom, que ho passi bé i que no plogui.
4: Tant de bo que no ens plogui. Li preguntarem a en Jordi, que fem cada dia aquest espai del temps. Bueno, escolta'm, que un ocellet m'ha dit que estàs a punt de fer el teu aniversari.
5: Sí, d'avui en 8, dia 24, faig 89 anys.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Moltíssimes felicitats, Carmen. Ja t'ho diem per avançat, eh?
5: Molt bé, apunta bé el meu número, que em toqui la cistella.
4: Vinga, tant de bo, que hi hagi molta sort, que tenim molta gent que l'està demanant, aquesta amiga panera de Festa Major. Carmen, ens ha fet molta il·lusió que ens truquis.
5: Vinga.
4: Que vagi bé.

de sentir-vos en aquests missatges que feu de felicitació per la Festa Major de Pineda amb aquest regal regalàs de la Mega Panera de la Festa Major, que demà al matí seguirem recollint trucades, eh? Recordeu, fins dissabte els matins de 9 a 1 podeu anar trucant a la ràdio i us apuntem, o teniu també el WhatsApp de Ràdio Pineda 686054604 per fer la vostra felicitació de Festa Major. Entre tots sortejarem aquest regal regalàs de Gent de Pineda i Ràdio Pineda. Jo hi torno demà a les 8 del matí amb moltes més cosetes. Que vagi bé, un petó molt fort per tothom. A passar bon dilluns i demà molt més. Salutacions, sóc Olga Díguez.

Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a Espanya l'any que ve per la forta calor que han patit a les seves vacances. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que d'aquests turistes que han vingut, cap a un 15%, no voldran tornar per les temperatures tan altes aquest estiu. Asseguren que buscaran destinacions més al nord o que siguin, en general, més fresques. Aquest estudi diu que quan els

0: els turistes experimenten temperatures molt altes a la seva estada, la seva disposició a tornar a Espanya disminueix moltíssim. Les dades indiquen que els viatgers mantenen una elevada fidelitat en determinats tipus de destinació. Per exemple, el 85% dels turistes internacionals són repetidors de les conques mediterrànies. Han optat per tornar justament al nostre país, però asseguren que si fa tanta calor acabaran buscant ubicacions concretes que tinguin millors condicions climàtiques, municipis costaners que siguin més frescos o zones que tinguin més altitud. La pèrdua de fidelització associada a les onades de calor pot afectar a llarg termini un dels principals motors de l'economia espanyola. Davant d'aquest escenari, aquest informe destaca la importància d'adaptar l'oferta turística a la qualitat de l'experiència dels visitants. Entre les mesures recomanades, el confort tèrmic en allotjaments, espais públics, però també ampliació de zones d'ombra, reforç de l'eficiència energètica, també adaptar els horaris de les activitats i diversificar justament aquestes activitats. És un informe que ha fet públic CaixaBank. Parlem de la nova estació de servei per a bicicletes al Passeig Marítim, que ja funciona amb una aplicació per a mòbil. Ha incorporat aquesta nova estació de servei equipada amb aparcaments segurs i es poden endollar les bicicletes. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable a tota la comarca per donar una major continuïtat. Les actuacions s'emmarquen dins del projecte Maresme Eurovelo 8. Aquesta iniciativa la impulsa el Consell Comarcal del Maresme amb els Next Generation. Es busca potenciar, sobretot, la mobilitat ciclista i la connexió dels pobles del Maresme. A Ràdio Pineda avui podeu descobrir com es pot utilitzar aquest aparcament que es troba just al costat de l'estació de tren. Val a dir també que la senyalització nova, que s'ha incorporat també en altres punts, facilita, doncs, la utilització del servei pels residents i també pels visitants. Es busca reduir també les emissions derivades del trànsit urbà. Mentrestant, també avui hem conegut que Adif està redactant un projecte per millorar l'operativitat d'algunes estacions del Maresme, entre elles també la de Tordera, amb la construcció d'una nova via d'apartat. L'actuació és una de les 7 reformes o construccions de noves estacions a Catalunya. En el cas concret de Tordera, encara no s'ha concretat el pressupost ni tampoc el calendari, però s'assegura que es posarà en marxa amb una millor reforma de la xarxa ferroviària catalana al Maresme. I ara parlem de Palafolls, perquè la protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat, sobretot aquest estiu. La situació és preocupant. Asseguren que tenen un volum de trucades molt alt, entre 5 i 7 cada dia. I fins i tot persones que asseguren que no volen fer-se càrrec dels seus animals. Diuen que tot plegat els genera una saturació de les seves instal·lacions i que acullen diverses ventrades d'alguns animals domèstics. Han demanat un esforç més gran en el compliment de la normativa i demanen també la col·laboració ciutadana justament a l'hora d'acollir o adoptar un animal, tenint en compte, doncs, que és per a tota la vida. El cap de setmana ens ha deixat moltes activitats a Pineda. D'una banda, ahir diumenge es va fer la festa Holi amb l'skatepark de Pineda ple de colors, una proposta de l'Estiueja't que es va fer ahir al vespre, activitat per a tothom, molt familiar i que va ser també molt festiva amb música. Mentrestant, la rumba també va arribar a la plaça nova de Poblenou. Una tarda plena de ritme, de bon ambient, va venir el grup 7 de rumba, que va portar aquesta barreja de rumba catalana i versions amb un repertori molt ballable i molt festiu. Clàssics de Pere de Paret, de Gato Pérez o dels Gypsy Kings, entre d'altres. I també destacar, doncs, El Último Tributo, que ha actuat a Pineda amb els grans èxits de El Último de la Fila. El grup va interpretar les seves cançons més conegudes. L'actuació es va fer a la plaça Espanya. I de l'àmbit del teatre, destaquem també que el musical Notting Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Ja l'han vist més de 1.700 persones. Té bona acollida del públic. Ara aquest muntatge es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana, 22 i 23 d'agost, i també el dia 30, coincidint amb la Festa Major. I com sabeu, us avancem doncs, molts temes ja de la Festa Major. Avui, per exemple, us convidem a que ja podeu anar preparant el vostre trasto que torna amb la cursa de trastos per la Festa Major, amb premis, molta creativitat i molta diversió. Una activitat molt divertida de la Festa Major de Pineda que busca l'enginy, la velocitat, però sobretot el bon humor. Aquesta activitat l'organitza el CAU de Pineda. Anima a tothom a crear el seu propi trasto sobre rodes i participar en aquesta competició on la imaginació és el més important. Qualsevol idea és bona, un vehicle extravagant, com una autèntica andròmina, com més original, millor. Els participants optareu, a més, a diversos premis, entre d'altres també, entrades per a PortAventura. Des del CAU de Pineda es fa una crida a tothom perquè us sumeu a la cursa de trastos, tant si sou petits com si sou grans. La cursa serà el divendres 28 d'agost a les 6 de la tarda a Can Morer i les inscripcions es faran una hora abans. Però això sí, ja heu d'anar preparant aquests dies el vostre trasto. I de l'àmbit esportiu avui us destaquem que el malgratenc Unai Hernández fitxa pel Girona per ajudar l'equip a buscar l'ascens a la primera. Té només 21 anys, torna a un dels clubs on es va formar. L'objectiu, rellençar la seva trajectòria, però sobretot tornar al Girona a la primera divisió. Val a dir també doncs, que es va formar amb el Barça, va arribar a jugar amb el filial abans de marxar al club del Al-Ittihad per 4,5 milions d'euros. Es van disputar fins a 9 partits i la temporada passada va continuar la seva experiència amb el futbol saudita. Va participar doncs, en diversos partits, però ara, com diem, torna a casa, en aquest cas torna a Girona, un entorn que coneix molt bé i, el que dèiem, buscarà ajudar el club a tornar a la primera divisió. Parlem de Ràdio Pineda, perquè gent de Pineda i Ràdio Pineda sortegem la mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Avui trobareu les bases a radiopineda.cat.
1: 3.000 euros, jo penso que la gent que participi ja pot anar fent espai a casa, perquè 3.000 euros sumen molts productes i molts vals, regals i molts lots i tot això que hem dit, no?
2: Compteu que els comerços que participen, doncs els associats, fan aquest esforç, donen aquests regals per això, no? Per fer poble.
1: Jo crec que també és una cosa que ja veiem molt consolidada, no? I que la gent s'espera i llavors hi ha ganes tant de participar com a establiment i fer-la grossa com de trucar i poder guanyar aquest super premi.
0: I ara ens interessem pel temps, sobretot doncs, saber si aquest temps, si aquesta calor doncs, té data de caducitat o no. Hem començat justament parlant de la calor i també de la influència i l'afectació que té fins i tot per l'economia. Doncs ara volem saber a quin temps ens espera. Crònica de Jordi Pérez.
3: Durant la tarda i al vespre creixeran nuvolades a l'interior de Girona, nord de Barcelona, Serra Transversal, la zona del Montseny, i en aquest sector doncs, les nuvolades es poden desenvolupar i donar algun ruixat a una tempesta. Mirant cap al Montnegre, doncs, ens acarregarà el cel, podem sentir quatre trons i tindrem doncs, algun xàfec o una tempesta cap a les rodalies, per exemple, del Montseny, que poden treure el mas i avançar cap al Montnegre. Difícilment arribin a la costa. Demà som dimarts i demà tindrem un dia de sol. Pot aparèixer alguns núvols baixos en zones de costa. Podien anar trencant amb el pas de les hores i donar pas doncs, a un dia assolellat. Demà temperatures en el conjunt de Catalunya sense canvis. O sigui que la calor serà ben intensa i la xafogor serà sufocant en zones litorals. Demà els vents seran fluixos de bon dematí, la mar estarà com un plat, però a partir del mitjà tarda tindrà una mica de vent de sud. Es podria reforçar una mica en hores de la tarda i podria agitar una miqueta marejol l'estat marítim aquí a la costa del Maresme. Però bé, sense més conseqüències. Dimecres, dia de sol, de calor. Atenció, dimecres, perquè hi ha un pic de calor. Poden pujar 1, 2, 3 graus les màximes. Vents fluixos i la mar estarà tranquil·la. Dijous, símptomes ja de canvi de temps, tindrem doncs, la calor es manté ben intensa, podrien aparèixer més ruixats cap a l'àrea del Pirineu, fora d'aquest sector a priori no n'esperem, i la mar començar-se a agitar a partir de dijous a últimes hores, però expectants i atents a les previsions pel proper cap de setmana a partir de divendres, perquè podria arribar un canvi important amb ruixats i tempestes força generals, per tant, atents a les previsions perquè podien doncs, portar doncs, conseqüències amb actes a l'aire lliure. Per tant, que no s'ho perdin, que vagin seguint les actualitzacions. No es pot fer previsions a 6-7 dies, s'ha d'anar actualitzant les previsions meteorològiques per anar concretant i anar al detall.

0: Són les dues. Notícies.
1: La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes. Està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda. Tot plegat forma part del projecte Eurovelo. Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a venir de viatge a Catalunya ni al conjunt d'Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que un 15% menys de visitants per les temperatures que han estat molt altes aquest estiu. Aquests turistes asseguren que buscaran destinacions més al nord i una mica més fresques. Tordera està entre les estacions que Adif vol arreglar amb un nou pla d'actuacions ferroviàries. Encara no s'ha concretat ni el pressupost ni el seu calendari d'execució. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i

7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça Nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar al concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Nothing Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies de calor i xafogor intensa, ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que, en aquesta ocasió sí, afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes. Està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda. Tot plegat forma part del projecte Eurovelo. Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a venir de viatge a Catalunya ni al conjunt d'Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que un 15% menys de visitants per les temperatures que han estat molt altes aquest estiu. Aquests turistes asseguren que buscaran destinacions més al nord i una mica més fresques. Tordera està entre les estacions que Adif vol arreglar amb un nou pla d'actuacions ferroviàries. Encara no s'ha concretat ni el pressupost ni el seu calendari d'execució. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i 7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar el concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Nothing Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies

Des de calor i xafogor intensa ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que en aquesta ocasió sí afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes. Està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda. Tot plegat forma part del projecte Eurovelo. Milers de turistes internacionals asseguren que no voldran tornar a venir de viatge a Catalunya ni al conjunt d'Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu que un 15% menys de visitants per les temperatures que han estat molt altes aquest estiu. Aquests turistes asseguren que buscaran destinacions més al nord i una mica més fresques. Tordera està entre les estacions que Adif vol arreglar amb un nou pla d'actuacions ferroviàries. Encara no s'ha concretat ni el pressupost ni el seu calendari d'execució. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i 7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar el concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Notting Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies de calor i xafogor intensa, ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que, en aquesta ocasió sí, afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 5. Notícies.
1: Milers de turistes internacionals no voldran tornar a Espanya l'any que ve per la calor. Ho diu un estudi de CaixaBank. Es preveu cap a un 15% menys d'aquests visitants que han vingut aquest any, sobretot per les temperatures tan altes que hem tingut aquest estiu. Asseguren que buscaran destinacions més al nord o que siguin més fresques. La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per a mòbil. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable al carrer Església de Pineda. Es vol incrementar la seguretat dels usuaris. Tot això s'emmarca dins el projecte Maresme Eurovelo 8 que impulsa el Consell Comarcal del Maresme. Tordera està entre les estacions on Adif vol fer noves actuacions ferroviàries de millora. Si vol fer una nova via d'apartat, segons s'ha sabut, hi haurà una vintena d'estacions on s'hi faran millores. Com diem, una d'aquestes és la de Tordera. I la protectora d'animals de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i també la falta de responsabilitat aquest estiu. Asseguren que tenen entre 5 i 7 avisos diaris, una pressió que es tradueix en una saturació de les instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la Festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda. La rumba també va aparèixer a la plaça nova de Poblenou. Una tarda de bon ritme, bon ambient, al vespre amb set de rumba. I també destaquem que va actuar El Último Tributo. Va portar els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. I de l'àmbit del teatre també destaquem que s'ha tornat a posar en escena el musical Nothing Hill a la Sala Gran del Centre Cultural. Ja ha superat els 1.700 espectadors. Val a dir que es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana, tant dissabte com diumenge. La cursa de trastos tornarà per la Festa Major de Pineda. Ja podeu preparar el vostre trasto. Hi haurà premis, creativitat i molta diversió. L'activitat l'organitza el CAU de Pineda. Anima a grans i petits a fer el seu propi trasto sobre rodes i participar en aquesta competició. La imaginació és tan important com la velocitat. Es farà, com diem, per la Festa Major, concretament el dia 28 d'agost a Can Morer. També destaquem que el malgratenc Unai Hernández fitxa pel Girona per ajudar a l'equip a buscar l'ascens a primera. Té només 21 anys i torna a ser, doncs, el club que el va formar amb l'objectiu de rellençar la seva trajectòria. El seu objectiu, sobretot, és ajudar el Girona a tornar a la primera divisió. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Ja podeu participar a Ràdio Pineda, trobareu les bases avui a radiopineda.cat. Val a dir, doncs, que la rifa es farà la setmana que ve a la nostra emissora. Dia novament de calor i de xafogor intensa, però bàsicament fins dijous, perquè a partir d'aquell dia ja tindrem alguns canvis que poden ser importants, sobretot de cara al cap de setmana. Però com diem, fins dijous, sol, calor, algunes nuvolades a la tarda, però bon temps en conjunt. Però insistim, a partir de divendres arriba un canvi de temps que pot afectar tota la península ibèrica. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

tan altes aquest estiu. Asseguren que buscaran destinacions més al nord o que siguin, en general, més fresques. Aquest estudi diu que quan els turistes experimenten temperatures molt altes a la seva estada, la seva disposició a tornar a Espanya disminueix moltíssim. Les dades indiquen que els viatgers mantenen una elevada fidelitat en determinats tipus de destinació. Per exemple, el 85% dels turistes internacionals són repetidors de les conques mediterrànies. Han optat per tornar justament al nostre país, però asseguren que si fa tanta calor acabaran buscant ubicacions concretes que tinguin millors condicions climàtiques, municipis costaners que siguin més frescos o zones que tinguin més altitud. La pèrdua de fidelització associada a les onades de calor pot afectar a llarg termini un dels principals motors de l'economia espanyola. Davant d'aquest escenari, aquest informe destaca la importància d'adaptar l'oferta turística a la qualitat de l'experiència dels visitants. Entre les mesures recomanades, el confort tèrmic en allotjaments, espais públics, però també ampliació de zones d'ombra, reforç de l'eficiència energètica, també adaptar els horaris de les activitats i diversificar justament aquestes activitats. És un informe que ha fet públic CaixaBank. Parlem de la nova estació de servei per a bicicletes al Passeig Marítim, que ja funciona amb una aplicació per a mòbil. Ha incorporat aquesta nova estació de servei equipada amb aparcaments segurs i es poden endollar les bicicletes. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable a tota la comarca per donar una major continuïtat. Les actuacions s'emmarquen dins del projecte Maresme Eurovelo 8. Aquesta iniciativa la impulsa el Consell Comarcal del Maresme amb els Next Generation. Es busca potenciar, sobretot, la mobilitat ciclista i la connexió dels pobles del Maresme. A Ràdio Pineda avui podeu descobrir com es pot utilitzar aquest aparcament que es troba just al costat de l'estació de tren. Val a dir també que la senyalització nova, que s'ha incorporat també en altres punts, facilita doncs la utilització del servei pels residents i també pels visitants. Es busca reduir també les emissions derivades del trànsit urbà. Mentrestant, també avui hem conegut que Adif està redactant un projecte per millorar l'operativitat d'algunes estacions del Maresme, entre elles també la de Tordera, amb la construcció d'una nova via d'apartat. L'actuació és una de les 7 reformes o construccions de noves estacions a Catalunya. En el cas concret de Tordera, encara no s'ha concretat el pressupost ni tampoc el calendari, però s'assegura que es posarà en marxa amb una millor reforma de la xarxa ferroviària catalana al Maresme. I ara parlem de Palafolls, perquè la protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat, sobretot aquest estiu. La situació és preocupant. Asseguren que tenen un volum de trucades molt alt, entre 5 i 7 cada dia. I fins i tot persones que asseguren que no volen fer-se càrrec dels seus animals. Diuen que tot plegat els genera una saturació de les seves instal·lacions i que acullen diverses ventrades d'alguns animals domèstics. Han demanat un esforç més gran en el compliment de la normativa i demanen també la col·laboració ciutadana justament a l'hora d'acollir o adoptar un animal, tenint en compte doncs, que és per a tota la vida. El cap de setmana ens ha deixat moltes activitats a Pineda. D'una banda, ahir diumenge es va fer la festa Holi amb doncs, l'skatepark de Pineda ple de colors, una proposta de l'Estiueja't que es va fer ahir al vespre, activitat doncs, per a tothom, molt familiar i que va ser també molt festiva amb música. Mentrestant, la rumba també va arribar a la plaça nova de Poblenou. Una tarda plena de ritme, de bon ambient, va venir el grup 7 de rumba, que va portar aquesta barreja de rumba catalana i versions amb un repertori molt ballable i molt festiu. Clàssics de Pere de Paret, de Gato Pérez o dels Gypsy Kings, entre d'altres. I també destacar doncs, El Último Tributo, que ha actuat a Pineda amb els grans èxits de El Último de la Fila. El grup va interpretar les seves cançons més conegudes. L'actuació es va fer a la plaça Espanya. I de l'àmbit del teatre, destaquem també que el musical Notting Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Ja l'han vist més de 1.700 persones. Té bona acollida del públic. Ara aquest muntatge es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana, 22 i 23 d'agost, i també el dia 30, coincidint amb la Festa Major.
I com sabeu, us avancem doncs, molts temes ja de la festa.

0: Major, avui, per exemple, us convidem a que ja podeu anar preparant el vostre trasto, que torna amb la cursa de trastos per la Festa Major, amb premis, molta creativitat i molta diversió. Una activitat molt divertida de la Festa Major de Pineda, que busca l'enginy, la velocitat, però sobretot el bon humor. Aquesta activitat l'organitza el CAU de Pineda. Anima a tothom a crear el seu propi trasto sobre rodes i participar en aquesta competició on la imaginació és el més important. Qualsevol idea és bona, un vehicle extravagant, com una autèntica andròmina, com més original, millor. Els participants optareu, a més, a diversos premis, entre d'altres també, entrades per a PortAventura. Des del CAU de Pineda es fa una crida a tothom perquè us sumeu a la cursa de trastos, tant si sou petits com si sou grans. La cursa serà el divendres 28 d'agost a les 6 de la tarda a Can Morer i les inscripcions es faran una hora abans. Però això sí, ja heu d'anar preparant aquests dies el vostre trasto. I de l'àmbit esportiu, avui us destaquem que el malgratenc Unai Hernández fitxa pel Girona per ajudar l'equip a buscar l'ascens a la primera. Té només 21 anys, torna a un dels clubs on es va formar. L'objectiu, rellençar la seva trajectòria, però sobretot tornar al Girona a la primera divisió. Val a dir també, doncs, que es va formar amb el Barça, va arribar a jugar amb el filial abans de marxar al club del Al-Ittihad per 4,5 milions d'euros. Es van disputar fins a 9 partits i la temporada passada va continuar la seva experiència amb el futbol saudita. Va participar, doncs, en diversos partits, però ara, com diem, torna a casa, en aquest cas torna a Girona, un entorn que coneix molt bé i, el que dèiem, buscarà ajudar el club a tornar a la primera divisió. Parlem de Ràdio Pineda, perquè gent de Pineda i Ràdio Pineda sortegem la mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Avui trobareu les bases a radiopineda.cat.
1: 3.000 euros, jo penso que la gent que participi ja pot anar fent espai a casa, perquè 3.000 euros sumen molts productes i molts vals, regals i molts lots i tot això que hem dit, no?
2: Compteu que els comerços que participen, doncs els associats, fan aquest esforç, donen aquests regals per això, no? Per fer poble.
1: Jo crec que també és una cosa que ja veiem molt consolidada, no? I que la gent s'espera i llavors hi ha ganes tant de participar com a establiment i fer-la grossa com de trucar i poder guanyar aquest super premi.
0: I ara ens interessem pel temps, sobretot doncs, saber si aquest temps, si aquesta calor doncs, té data de caducitat o no. Hem començat justament parlant de la calor i també de la influència i l'afectació que té fins i tot per l'economia. Doncs ara volem saber a quin temps ens espera. Crònica de Jordi Pérez.
3: Durant la tarda i al vespre creixeran nuvolades a l'interior de Girona, nord de Barcelona, Serra Transversal, la zona del Montseny, i en aquest sector doncs, els nuvolats es poden desenvolupar i donar algun ruixat a una tempesta. Mirant cap al Montnegre, doncs, ens acarregarà el cel, podem sentir quatre trons i tindrem doncs, algun xàfec o una tempesta cap a les rodalies, per exemple, del Montseny, que poden treure el mas i avançar cap al Montnegre. Difícilment arribin a la costa. Demà som dimarts i demà tindrem un dia de sol. Pot aparèixer alguns núvols baixos en zones de costa. Podien anar trencant amb el pas de les hores i donar pas doncs, a un dia assolellat. Demà temperatures en el conjunt de Catalunya sense canvis, o sigui que la calor serà ben intensa i la xafogor serà sufocant en zones litorals. Demà els vents seran fluixos de bon dematí, la mar estarà com un plat, però a partir del mitjà tarda entrarà una mica de vent de sud, es podria reforçar una mica en hores de la tarda i podria agitar una miqueta marejol l'estat marítim aquí a la costa del Maresme, però bé, sense més conseqüències. Dimecres, dia de sol, de calor, atenció dimecres, perquè hi ha un pic de calor, poden pujar 1, 2, 3 graus les màximes. Vents fluixos i la mar estarà tranquil·la. Dijous, símptomes ja de canvi de temps, tindrem doncs, la calor es manté ben intensa, podrien aparèixer més ruixats cap a l'àrea del Pirineu, fora d'aquest sector a priori no n'esperem, i la mar començar-se a agitar a partir de dijous a últimes hores, però expectants i atents a les previsions pel proper cap de setmana a partir de divendres, perquè podria arribar un canvi important amb ruixats i tempestes força generals, per tant, atents a les previsions perquè podien doncs, portar doncs, conseqüències amb actes a l'aire lliure. Per tant, que no s'ho perdin, que vagin seguint les actualitzacions. No es pot fer previsions a 6-7 dies, s'ha d'anar actualitzant les previsions meteorològiques per anar concretant i anar al detall.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 8. Notícies.
1: La nova estació de servei per bicicletes del Passeig Marítim ja funciona amb una aplicació per mòbil. Pineda incorpora aquesta nova estació de servei per bicicletes. Està equipada amb aparcaments segurs que es poden utilitzar mitjançant aquesta aplicació. També s'ha millorat la senyalització de la xarxa ciclable en el conjunt de Pineda. Tot plegat forma part del projecte Eurovelo.

La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonament i també diu la falta de responsabilitat aquest estiu. Ha assegurat que la situació és especialment preocupant perquè hi ha moltes trucades que rep aquesta entitat, entre 5 i 7 avisos diaris. Asseguren també que tenen una saturació de les seves instal·lacions. Un cap de setmana que ha deixat molta activitat a Pineda. D'una banda, ahir diumenge la festa Holi, que va omplir de colors l'skatepark de Pineda, aquest diumenge també amb molta música. Va haver-hi també rumba a la plaça nova de Poblenou, una tarda vespre plena de ritme i de bon ambient. I mentrestant, al centre de Pineda va arribar el concert de El Último Tributo, que va portar a Pineda els grans èxits de El Último de la Fila. I del teatre també destaquem que el musical Nothing Hill ha tornat aquest diumenge a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà tornar a veure aquest proper cap de setmana. I gent de Pineda i Ràdio Pineda, sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada en 3.000 euros. Trobareu les bases de com participar-hi a radiopineda.cat. Encara estem davant d'uns dies de calor i xafogor intensa, ben bé fins dijous. En canvi, a partir de dijous ja veurem símptomes de canvi de temps. Encara farà sol i calor, però els canvis ja seran un fet, sobretot de cara a divendres, dissabte i diumenge, i potser també la setmana que ve. Sembla que arriba una refrescada força general que en aquesta ocasió sí afectarà tota la península ibèrica. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Anar

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: joke's on me.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6
3: 94.6
2: FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.